Ture Yajenduma, 920 AM, Paraguairetá Pujoé, Oiva Estado Maranduasaya Pitepe, Momaranduñe ETE.